del territori e las presentan como dos compausantes esenciales del patrimonio de la vila. Sara, que butet lo dus de Juliet, había adoptat un text forso similar. Es y pas perquè fa poc una comuna a lo bascu e lo gascun, so diguet lo cosumatge de Bayona, Jean-René e Chegaray, l'11 d'agost passat a l'escasenso de la vista al Tribunal de Pau. L'elegit defend un acciu mai simbolico que normativo que, según el, met pas en causa los principis constitucionals. Après la suspensiu, li grevet de debe argumentar sur la necessitat de defendre dos lengos que su en un estat crític. Una formulació ja validada. Euskal Confederazioa, la federació que és a l'origina d'aquelles deliberacions, comprèn pas la decisió dels jutges. Segons un cur de naire, Sebastián Castet, les comunes reprengueren exactament la formulació d'un text que havia ja passat el control de la legalitat. És el cas de la deliberació de la Comunitat d'Aglomeració del Bascuat, que reconeix el basco i l'occità com a llengües del territori. Aquel text foguet redigit en concertació amb els servicis de l'Estat i la prefectura hi faguet pas cap d'observació. El prefecte nega tota voluntat de metre en causa el sosté al basco. Explica que el problema és la manera precisa que són redigides les deliberacions que reconeixen oficialment el basco com a llengua del territori i insistir sul fatto que el francès deu pas ser més de costat. L'article 75, l'altre argument. Alain Lamassoure, ancien député des Pyrénées-Atlantiques, est le co-auteur de l'amendement qui menait à l'article 12 de la Constitution en 1992. Explique que aquel texte era destiné à parler le français contre l'anglais et non pas à faire obstacle à les langues dites régionales. Ramento també que l'article 75-1 appondut en 2008, dit que aquelles langues appartiennent au patrimoine de France. Per ell, les deliberacions sont donc conformes à la Constitution. Cap d'aquelles communes se copas la confrontation. Ascaïn, la Cusulès Omatge, Benedicte Luberiaga, assegura que vol pas entrar en conflicte amb l'Estat. Según ello, se faguet un treball previ perquè la deliberació fuguesse validada pel servici de la legalitat. A Austerlitz, le Cusulmatge, Piero Rouget, avertis que, si se manté l'statu quo, la llengua basca risca de desaparèixer en qualques generacions. Le Cusulmatge de Bayona havia ja anunciat que era prest per anar fins al Consell d'Estat si la justícia mantingués la suspensió.